0: Aztec and Vey t'ha presentat el seixón Dinos Grandina.
1: Votarem sintonia amb...